0: creo que por hoy, ya hemos hablado suficiente, ¿no? 6 horas y 20 minutos aguantando a los de hoy por hoy. Ya está, ya está. Volveremos mañana. Para ti, que mañana madrugarás, volverás a coger el taxi y te echarás a las calles de la ciudad esperando que sea un buen día. A ver si te cogen muchos viajes. Bueno, para ti y para todos los demás, mañana a las 6, las 5 en Canarias, otro ratito de hoy por hoy. ¡Hasta mañana!
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
4: Notas necrológicas.
5: Ha fallecido a la edad de 70 años Francisco José Verdú Vilaplana, del laboratorio dental Paco Verdú. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este miércoles 29 de julio a las 19 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del tanatorio Servisa, zona norte.
4: Descansen en paz.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Molt bon dia, Pere, tu que estàs a l'altra part de la ràdio. És una alegria saludar-te. És dimecres 29 de juliol i és el nostre punt de partida del programa Diàlegs Radiofònics que arribarà fins a les 2 del migdia. I anem a conèixer quines són les novetats en diferents projectes que té el Consorci Ter. És l'entitat que gestiona els residus als municipis de l'Alcoi i el Comtat. En parlarem amb el seu gerent, Pablo Martínez, sobre diversos temes. I també arribarà una nova edició de Ser Legal. Donem la benvinguda a l'advocada Laia Santamaría. I seguirem parlant de la guarda i custòdia dels menors, però des de la vertent econòmica. Arribarà la una del migdia, connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER i després estarem amb vostès, estarà Ismael Mayor, en SER Deportivos. I avui, a partir de la una i mitja, seran els periodistes qui facin l'anàlisi del que ha estat notícia aquest mes de juliol. Ahir no vam poder celebrar aquesta tertúlia, vam tindre, ja ho saben, un programa reduït, però avui sí, escoltarem a Javier Llopis, Miguel Vilaplana i Belén Ribas. Gràcies per sintonitzar el 1485 de l'Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escolten via online, perquè apunten radioalcoi.com, premen el botó del play que hi ha a la part baixa, si estan amb el mòbil, amb l'aplicació mòbil de la cadena SER, ja saben, han de seleccionar Ràdio Alcoi. Si van en el cotxe també, i en aquestes pantalles ara que estan en els cotxes nous, ens sintonitzen també. O si tenen un d'aquests dispositius que indiquen pon Ràdio Alcoi, ahí estem. Com sempre, és una alegria acompanyant-los allò que hi estiguen fent. Si estan bé a la feina, bé descansant, a la piscina, a la platja, caminant, siga on siga, gràcies. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.

0: una obligació, igual que no hi ha una obligació de règim de visites perquè no hi ha res per escrit, no hi ha una obligació legal, i una altra cosa és ètica o moral.
1: Moral.
0: ¿Vale? Però jo estic parlant sempre de la legalitat. No hi ha una obligació legal de quina pensió hi ha que pagar. Perquè, entre altres coses, ni s'ha arribat a un acord entre les parts que estigui homologat pel juzgat, ni tampoc el jutge ha pogut valorar, si no hi ha acord, quines són les despeses, qui ho ha de pagar, quina capacitat econòmica tenen els pares. Per tant, no li podem reclamar a una persona que no ha passat per aquests tràmits perquè no sabem, entre altres coses, quin import s'ha de pagar, perquè no s'ha pactat res ni hi ha res. Per tant, sí, sí que és recomanable que estigui per escrit sempre, perquè si no paga, no podrem reclamar-li. Jo sempre ho dic, no, és que nosaltres, bueno, s'aclarim. Vale, mentre s'aclariu, molt bé, però en el moment que no s'aclariu, no li ho podràs reclamar, perquè no tenim una base jurídica, perquè tant en l'execució com en la part penal, en la via penal, implica que hi hagi una sentència que s'hagi dictat per un juzgat i que l'altra part la conega. Si no tenim això, mentre es vaig pagant bé, però si no paga, no li ho podràs reclamar. Això és el que hi ha que tindré clar. Clar. I després volia matisar una coseta, i és que ja, sí? Respecte al tema dels fills majors d'edat, tornant a lo que estàvem comentant antes, hi ha una jurisprudència que bueno, és recient per al món judicial, 4 o 5 anys no és molt antic, és bastant recient. Que en el cas del Suprem es diu que n'hi ha uns casos molt concrets en els quals podria extingir-se la pensió d'aliments en fills majors d'edat malgrat que estiguen estudiant, però ojo, no és automàtic, és a dir, no és una cosa que passe simplement perquè el meu fill arriba a 18 i com no tenim bona relació automàticament s'extingueix. No, hi ha que anar al juzgat, demostrar-ho i demanar que cessi aquesta obligació de pagament de la pensió. Hi ha jurisprudència del Suprem que ens diu que si la falta de relació entre pare o mare i fills és intensa, es manifesta, és continuada i a més se li pot atribuir exclusivament al fill, és a dir, és el fill el que no vol tindre una relació en el progenitor, i ja el dic, no és simplement que n'hi hagi un moment puntual de tensió o simplement que no hi hagi una avinença molt estreta entre pare i fill, no. És que n'hi hagi una absència de relació i que estigui acreditada i que, a més, sigui el fill o filla el que diga no vull saber res de mon pare o de ma mare. En aquest cas, el progenitor pot demanar-li al jutge que estudi la possibilitat d'extingir aquesta obligació de pagament. És una porta que va obrir el Suprem farà 4 o 5 anys, que abans era impensable i que ara pues, s'ha obert i s'aporta, però torna a dir, no és suficient en, com no tinc relació amb els meus fills, deixe de pagar-los la pensió. No ho fem, perquè entonces podríem estar incurrint en el que estàvem dient abans, en un delicte o en un impagament forçós que podrien executar-nos.
1: La informació molt interessant que ens ha contat Laia Santamaría, advocada, que és de Togues, del despatx d'advocats, també, que està en el carrer Sant Nicolau, número 34 de Ciutat del Coll. Ho dic també perquè és assessorament que has esmentat, no? Si venen, veiem si per la part civil, per la part penal, un poc assessorar-los i donar-los informació, doncs allà teniu també tots aquests casos.
0: Clar, és que en temes de família no hi ha dos casos iguals i sempre hi ha que mirar molt bé la casuística concreta de la família i del cas. Entonces, sempre el comparar-se en algú és molt delicat.
1: Per això recomanem que visiten la pàgina web de Togues, on allí tenen el número de telèfon per si volem demanar cita i parlar-ne de tots aquests temes de guarda i custòdia. Laia Santamaría, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Molt bé, adéu.
2: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
1: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.

0: Comença en Ràdio Alcoi la última, la darrera tertúlia amb els periodistes de la temporada. El mes d'agost farem vacances i tornarem a final de setembre a comentar els assumptes de l'actualitat, però ara, primer que res, vaig a saludar qui avui ens acompanya, Javier Llopis, de Tipografia La Moderna. Javier, benvingut, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Tenim també a Miguel Vilaplana, del diari Información. Miguel, què tal?
2: Hola, molt bé.
0: I a Belén Ribas, que és directora d'Estratègia del Nostre.
3: Hola, què tal?
0: És aixina, no?
3: Aixina és.
0: Molt bé, bueno, s'incorpora aquesta tertúlia per a parlar d'assumptes de l'actualitat. I un dels assumptes que, bueno, a banda de la calor que, o el calor que hem patit estos dies, hem fregat o superat els 41 graus, no sé com ho haveu viscut, en tota l'actualitat que hem tingut i que ens ha portat també a ser inclús portada de informatius nacionals, no? Això, i, Javier, havia passat?
1: Jo no, vamos, sempre ens passen coses d'aquest tipus, així, de, com recordes en la pandèmia, també per la incidència i tal. A mi va ser un fenomen molt raro, els índices de... Ara mateix ja pensava jo, en el Coi, ser negacionista del canvi climàtic, la veritat és que és complicat, perquè el Coi sempre ha sigut un puesto que en estiu eren nits fresquetes, el matí duret, però mai així, ara ha sigut terrible, vamos, bàsicament pensé que no estem preparats per això. I jo he viscut en Sevilla i en Múrcia i la gent es programava la vida en arreglo la temperatura i això, així intentem fer vida normal i és impossible, vamos.
0: Com s'ha viscut en Alacant? Perquè Miguel està a cavall entre Alacant i el Coi.
2: No, la veritat que en el Coi ha fet molta calor, però lo de Alacant és insufrible, vull dir, perquè a la calor li s'afegeix la humitat i la veritat és que no pots caminar dos passes sense acabar materialment xorrant de la suor. La veritat és que bueno, que sí, que el canvi climàtic és una absoluta realitat. Estem veient en els últims anys, en els últims estius, que no parem de batre records de temperatura. I no eixim d'una que entrem una altra, perquè ja no ens sembla que de cara al cap de setmana que tornen igual no tan altes les temperatures, però ja tornem altra volta a tindre una altra onada de calor. Així que sí, difícil de combatre un poc i sobretot de dormir, perquè per les nits tampoc ha baixat la temperatura. I bueno, i veient el que està passant estos dies en els incendis, la veritat també de que cuidar un poc a la prudència a tot el món, que vagi amb molt de cuidar, que esperem que puguem passar l'estiu sense tindre una desgràcia tan impressionant com la que estem veient estos dies per els mitjans de comunicació.
0: I ara, Belén, amb el nou argot que tenim, explosions tèrmiques, tot això que va incorporant-se, són qüestions també d'actualitat que estem acostumbrant-se a elles, no?
3: Sí, estem acostumbrant-se i crec que lo que estàvem dient, que el canvi climàtic és una realitat, ja no solament és el calor, també és en qualsevol època de l'any. Ara parlem de danes, parlem de fenòmens meteorològics que fa 10 anys no teníem ni idea de que existien, i crec que s'ha de posar una solució perquè ens està afectant el dia a dia. Passaves estos dies pels carrers i estaven buits, les terrasses no hi havia gent, no es pot fer vida, ni es pot, molts treballs tampoc es poden fer, i crec que és un problema molt gran.
1: Engarçant en el que diu Belén, bàsicament pense que ja té uns efectes ja sobre la realitat. Per exemple, estan sorgint persones, una persona major sense un aparato d'aire condicionat, una persona de 90 anys es pot morir en una casa de posar-se malalta de 32 anys. Hi haurà que incluir això dins del, com un servei social més, diguem, com el que diu pagant allò de les finestres perquè no pergueren. Vull dir, la gent necessita l'aire condicionat, ja no és un lujo, és una necessitat, de primera necessitat. Les terrasses en zona que han perdut molts, molts, molts diners, perquè realment si antes començava a les 7, ara se comença a les 9, 9 i mitja.
0: Claro.
1: O sigui, té un efecte immediat, vamos.
2: Sí, les ciutats, que també hi haurà que repensar-les un poc, no? Com es fan. Encara, si en el Coi, bueno, tenim prou, en fi, zones verdes i més o menys pots refugiar en algun lloc, però bueno, les ciutats que estan pensades en tot de formigó i no hi ha una sombra on amagar-se, en fi, N'hi haurà que fer-se la idea de que el canvi climàtic és una realitat i evidentment i orientar-ho tot, les ciutats, les cases, tot, n'hi haurà que pensar-ho, n'hi haurà que fer-li una repensada d'això i, bueno, i habilitar-les per a combatre aquests episodis que em sembla que cada volta van a ser més normals, no més assiduos.
0: Ha sigut un alivio esos 17 graus de mínima que han tingut estos dies després d'aquesta onada de calor que ens ha portat esos 40 graus així a la comarca. Bueno, anem amb la política perquè s'ha produït eixe anunci per part de Toni Francesc que no es presenta. Belén, com es veia? Era algo previsible, no?
3: A veure, jo pensei que sí, que era previsible. A mi és cert que personalment sí que em va estranyar un poc que la decisió, l'anunci, estàvem tots esperant-lo, però bueno, ja ha explicat que tenia que seguir uns terminis, un temps, però crec que era una cosa que molts esperaven i que ja Toni, el seu moment com a alcalde, volia deixar-lo, una decisió seua. No sabem què passarà, però bueno, ara acabarà este any com a alcalde, ha dit amb moltíssimes ganes, no sabem què passarà després, però per a mi no ha sigut una sorpresa, perquè ja un poc ho havia deixat caure en les últimes eleccions, sí que havia dit que possiblement era la seva última legislatura.
0: Javier.
1: Bàsicament, penso que el responsable d'obrir aquest període de duda és ell, que després de les eleccions al secretari general diu que no descarta presentar-se alcalde, obre aquesta duda. Ahí pense que n'hi ha uns moviments polítics, bàsicament és assegurar-se un futur polític fora de l'alcaldia, i al final doncs, València ha intervès i ho ha solucionat, i suposo que li hauran promès un càrrec interessant o que sigui útil. Tema, pense que tot això, com s'ha portat a un nivell subterrani, la sangre no ha arribat al riu, no ha llegat al riu, i pense que potser les conseqüències sobre electorals són mínimes d'aquest tema, però sí. Vull confiar, no han arribat les hostilitats, se sap que n'han hagut i moltes, però no arriba a la sangre al riu i s'ha resolt.
0: Exacte.
1: S'ha resolt en una certa normalitat, aunque les caretes a voltes en les fotos eren un poquet potents, però per lo menos l'eixida eixa. Ara veurem com el tema, com es fa la llista, tot això pot ser un nou tema, però suposo que això estarà tancat i pactat, espero jo.
2: Bueno, jo ho hem parlat més d'una vegada, prolongar més la situació haver sigut un autèntic pràcticament suïcidi per al PSOE, no? Haver tingut conseqüències molt, molt negatives de cara a les pròximes eleccions, perquè si n'hi ha una cosa que la gent no tolera és que hi hagin enfrontaments dintre d'un mateix partit. Em sembla que al final pues, bueno, s'ha imposat, jo crec que la lògica, atenent a lo que ha anat dient en les últimes eleccions, no sols en l'última, sempre ha anat dient que, bueno, que ell anava a retirar-se, en fi, al final es retira, i es retira em sembla que tancant o intentant tancar el problema des del partit, deixant clar que la candidata ha de ser Lorena Zamorano, i em sembla que això el que vol és evitar que hi hagi més enfrontaments entre dos bandos i que, bueno, que el partit apoye a la nova candidata, no? I per altra banda, pues, bueno, ja que ja ha anunciat que no va presentar-se, pues, bueno, també un poc fer un poc de balanç, si vos pareix, del seu mandat. Em sembla que bueno, una persona que es presenta diverses voltes a les eleccions i les guanya, pues, bueno, té el reconeixement de la ciutadania. Ha sigut una època en què, bueno, primer va tindre que afrontar els problemes, en fi, tot allò que es va deixar el PP en el seu moment, que no era poca cosa, que hi havia ahí una sèrie d'empastraes, en fi, prou, que tenien pràcticament a l'Ajuntament hipotecat. I bueno, diguem que això va ser la primera versió, la primera part. Després ja, en fi, intentar posar en marxa projectes importants, sobretot el tema de Rodes, que era un objectiu que ell perseguia des del principi i que finalment pràcticament ja, bueno, s'ha fet realitat. Falta veure, bueno, falta tancar allí encara una sèrie de projectes i veure exactament al final el contingut, no? Però bueno, no cap dir que és un projecte molt important. I bueno, és un testimoni que deixa, i insistís en el fet d'això, de que em sembla que se'n va i vol deixar el, que bueno, que en el partit no hi ha, es tanquen les ferides i que vagin tots a una en esta candidata que la veritat que falta es farà, perquè ja estem veient el que està passant en tots els altres, en totes les altres eleccions, que el PP i Vox pues bueno, pràcticament estan guanyant-ho tot, i bueno, ja sí farà falta una esquerra forta en líders potents, en candidats potents, si volen mantindre l'alcaldia.
0: Com ha afectat, penseu, el tema IGS, el departament este on es van destapar aquestes irregularitats que estan investigant-se i que, bueno, no sé si com a conseqüència està aquest canvi de govern, perquè Jordi Martínez, que era el regidor encarregat d'aquesta àrea, la que portava aquesta àrea, en aquests canvis que va anunciar l'alcalde Antonio Francés, li relegava, li llevava quasi totes les competències i les passava a, pues, sobretot a Vanessa Moltó, que és la seva dona de confiança també. Raúl Llopis també ha tingut alguna altra, com la de mobilitat, que és una de les més potentes. Penseu que té relació o com pot ha pogut afectar en esta recta final de...
1: Jo penso que és evident que és responsabilitzar a Jordi Martínez per això, vull dir, és evident, li debes totes les atribucions i els responsabilitzes d'aquest problema que ha passat en el seu departament, entra dins de la lògica. La coincidència en el temps, jo ja només penso, sí, la coincidència en el temps és fa la roda de premsa de Jordi Martínez dient que se li lleven les atribucions i el dia següent es fa l'altre, diu, pues sí, pues es vol deixar aquest tema resolt per poder entrar a l'altre. Bàsicament, jo ho entenc, ho traduïsc així, no? Dic, es pacta d'alguna manera que Jordi Martínez deixi de responsabilitzar-lo del follon d'IGS perquè és el màxim responsable, deixa conselleria, i després una volta resolt allò ja dic que no presenta a alcalde. Les coses estan juntetes per algo.
0: Per algo. Pot ser que coincidisquen, Miguel.
2: Bueno, sí, possiblement si després de fer aquest moviment que bueno, pues que diguem que lleva competències importants a un dels, en fi, a un dels consellers forts del seu equip de govern, que saben que en els últims temps no, per lo menos és el que aparentava, no teníem massa bones relacions, o no les relacions que tenien abans, perquè al principi sí que Jordi Martínez i Toni Francesc eren un tàndem, però bueno, saben que després va haver un poc de distanciament, i bueno, i el fet de llevar-li les competències, pues bueno, la veritat és que jo crec que el dia següent fer Toni Francesc dir que se'n va, pues també era una forma de dir, bueno, és que prolongar-me la situació, el fet de la incertidumbre de si vaig a continuar, no vaig a continuar, igual dins del mateix govern municipal haver creat problemes, no? Pues bueno, d'aquesta forma resol el tema de Jordi Martínez, i també deixa clar que ell també se'n va a final de legislatura, per tant, pues bueno, deixa els temes tancats i bueno, i sense, intentant que no hi hagi problemes més enllà dels normals dins del govern municipal, menys mesos que queden, clar.
0: Belén.
3: Jo penso que ha sigut tot una estratègia, com estàvem dient, per a solucionar o intentar calmar un poquet les aigües, perquè el problema de l'IGS ha vingut en un moment delicat a un any d'eleccions, i crec que la decisió de llevar responsabilitats i tal, i també d'anunciar que ell no continuarà, s'ha planificat tot. A lo millor, si no haguera passat, Toni haguera anunciat abans que no es presentava, no sabem, però crec que ara estan seguint una estratègia per a que aquests problemes els puga afectar el menys possible i fer una investigació i fer tot el que tinguen que fer. Crec que estan també mirant un poquet com pot afectar de cara a les pròximes eleccions.
0: La que va demanar el PP no va ser endavant esa auditoria, però sí que el govern ha demanat una altra. Jo això és una cosa que no vaig acabar de comprendre.
1: És un tema molt confús, sempre molt confús, perquè comença pareixent-me confús com passa el tema inicial, diguem, com d'una funcionària encarrega tantes obres al seu home. Vull dir, això pot dir que no hi ha ningú per damunt d'aquesta funcionària que controla això. Jo, pues, home, que de Xina, pues, penses, dius, no, això estarà tot controlat, i un controla l'altre, i l'altre no sé què, i l'altre, pues no, vull dir, evidentment. De principi ja ve raro. Pense que una auditoria, pues sí, pues una auditoria, pues estaria bé per saber si s'han produït problemes d'eixes, però realment externa, pense que l'Ajuntament tindria que fer, té mitjos per fer-la ell, i deuria de fer-la, vamos, deuria de fer-la i donar un resultat. No hi ha ninguna irregularitat més. O aquesta dona no va encarregar més coses o tal, vull dir, donar un dictamen, no deixar que el tema es dissolga, que és el que pareix que un govern sempre intenta que aquests temes es dissolguen i una oposició intenta que aquests temes tinguin presència. Pues jo penso, estic a favor de que l'oposició, del paper que fa l'oposició, que aquests temes estan, tinguin principi, nudo i desenlace. Vull dir, pues no ha passat més voltes, ja està. Pues ho ha passat mil voltes, un desastre.
0: Tindrem els enllaç, Miguel?
2: Bueno, tindrem... El problema és...
0: Quedem ara en el NUC.
2: Com?
0: Que ens quedarem en el NUC.
2: Sí, bueno, ja veurem. Segurament, és el que sol passar en aquests casos, però bueno, és un tema lo suficientment greu per a que es busqui exactament el que ha passat i, bueno, i si s'ha quedat circunscrit ahir o ha pogut haver alguna cosa més, no? El fet que ho demana el PP i el govern municipal faci una altra cosa, al final el mateix, pues, bueno, no deixa d'entrar dins de lo que és la política i, bueno, però bueno, siga d'una forma o altra, està clar que això n'hi ha que arribar a estar al final i si cal, pues, demanar responsabilitats a qui pertoqui.
0: Si és un tema de funcionariat, com s'ha denunciat des del govern, o és un tema polític?
3: Sí, perquè de fet en el plenari on el PP va demanar aquesta auditoria, per la part del govern es va justificar que ja s'estava duent a terme dins del mateix consistori una investigació. No sabem molt més sobre aquesta investigació perquè no s'ha donat molta informació, però sí que van dir que molts dels punts que estaven dins d'aquesta moció del PP ja s'estaven duent a terme. Sabrem què ha passat, tindrem algun informe que explique què és el que ha fallat, no sabem. Finalment, la proposta del PP va estar votada per ells, pel mateix Partit Popular i per guanyar. La resta de grups municipals no van donar suport a aquesta moció. No solament el que és el PSOE, Compromís i Vox tampoc van donar suport. No sabem si estaria molt bé que es digueren que és el que ha pogut fallar per a saber això, el desenllaç, quin és.
0: Seria. Bueno, hi ha un altre tema que ha estat controvertit este mes, que s'ha fet... Començava d'una manera... semblava que canviava i ha canviat definitivament, que és el calendari fester, no? Es va demanar que es feren les festes durant els dies tradicionals per el tema de que l'any 2027 tanquem l'any jubilar i que hi havia una petició que es va formular. A mi em sembla que es van sentir veus contràries a que es feren els dies tradicionals durant l'assemblea aquella i finalment pues, ha tornat al cap de setmana.
1: Jo també l'incluïs també en el capítol de temes incomprensibles des del COI. I te pense que en el COI estar a aquestes altures pensant encara altra volta, a mi m'ha portat a l'any 97, el desastre aquell, i allò va ser una cosa terrible. Gràcies a Déu no ha hagut tant a tensionar perquè l'Ajuntament ha fet marxa arrere i ha fet això. A mi em pareix un tema que s'hauria de resoldre i tancar per sempre. Vull dir, ara estem fent fin de setmana, però sense ningú acord general. Estem fent cada any, no? Vull dir,
0: sí, anem renovant-nos cada 4 anys, etc.
1: Això em pareix...

0: Deix, de dir, tanquem-ho per sempre i punt, tanquem-ho, via referèndum, el que vulguis, decreto llei, el que siga. Pense que ara mateix no passaria el que va passar. El 97 va ser una, més que un moviment fester, va ser un moviment per descabalgar a Sanos, que va vixir de mans del PP, i ara no ho sé, ara mateix pense que s'ha aixafat algun call. Evidentment el fin de setmana li convé a l'hostaleria, li convé a molta gent, li convé a les bandes, li convé als càrrecs, i si eixa la realitat, doncs donar-li categoria de llei. El que més és que em pareix marciano, em deprimís molt pensar, de dir, ostres, altra volta calendari. Jo me recordo quan un dia mos tocaven amb Miguel i a mi els jefes de la cana i em diuen, no, coi, esteu mal del cap tots, o què?
1: Sí, no us entenc,
0: pues, pues, quasi, vull dir, perquè dius, quina bronca més gran, quin tema més mínim, pues aixina era.
1: Miguel.
2: No, el fet de que cada vegada que hi ha oportunitat ressuscita el tema, vol dir que encara hi ha un sector que no ha digerit bé això del cap de setmana, no?
1: Que semblava que estaven prou ben adaptats,
2: sí, però
1: no?
2: A la mínima, pues torna a eixir, i torna a eixir des del casal, i el que resulta un poc incomprensible és que l'Ajuntament li compre el tema, no? A mi em sembla que es resulta incomprensible, sobretot si no ho parla abans en la resta de la gent que té poder decisori i que té interessos en el tema ICI. Perquè si això es pacta abans d'anunciar-ho...
1: Claro, és que semblava, doncs, que no, mira, s'havia pactat.
2: Bé, mira, és el 750 aniversari, doncs, bueno, una cosa especial, anem a fer-ho, però bueno, pactat entre tots, que tot estigui negociat, que es puga... El cap de setmana anem a veure com fem per a que la gent que treballa, tal. En fi, anem a veure si això es pacta, no? Es pren el cas al propòs, l'Ajuntament diu que sí... i a partir d'ahir un desastre, perquè a més em sembla que es va aprovar al principi el Consell Econòmic
1: sí.
2: El va aprovar, però bueno, en reticències, no? I al final es veu que les reticències han pogut més que altra cosa, no? Ja s'ha hagut de fer marxa enrere, s'ha fet un ridícul prou espantós, i bueno, per a tornar altra volta al cap de setmana, que és el que diu Javier, això hauria d'estar ja concretat ja per a sempre i deixar-se de pegar voltes, i cada assemblea del casal, cavallers, en fi, lo de sempre, no? Anem a veure si ressuscitem altra volta l'assumpte, pues no, que es quede clar definitivament i deixem de pegar-li voltes a una cosa que l'únic que fa és enfrontar a la societat per un tema que considera que no val la pena.
1: De fet, crec que va ser Toni Francesc que va dir que això és perquè estem un any de les eleccions, no? Crec que en la roda de premsa, quan ho va anunciar, va dir, si això haguera passat un altre any, a lo millor no haguera passat aquesta polèmica. No sé si compartiu, Belén.
3: Jo el que sí que volia dir és que jo crec que sí que està tancat lo del tema del cap de setmana, que ha sigut precisament per el tema de l'any jubilar, de tancament. L'associació de Sant Jordi, al final, recordem que és l'associació que està treballant per les festes i té que demanar ese dia festiu. Jo crec que en un any tan significatiu tenia que intentar-ho. No s'ha aconseguit, i jo crec que ha sigut per falta de comunicació entre tots, perquè en un principi és el que s'estava comentant abans en el Consell Econòmic i Social, en el primer intent sí que va eixir endavant, i ahir pareixia que tot estava molt, molt clar i que anava a dur-se endavant, i sent un problema per als càrrecs, per a les bandes, per a la gent que treballa fora, però sí que la gent estava un poc preocupada perquè sí que s'anava endavant. Jo ho veia clar. Però al final...
1: Sí, però semblava que no tots ho sabien, no? O que es van entrar un poc més tard.
3: Com?
1: En l'assemblea n'hi havia gent que va protestar. A lo millor no tots ho sabien el mateix.
3: La del principal.
1: Que comentava, que no... Sí, exacte.
3: És que en aquesta assemblea hi havia moltíssima gent. A banda de lo que són els primers trons i la gent de les filades, n'hi havia molta gent d'espectadora. O sea, jo crec que més la negativa va ser més per part de la gent que estava d'espectadora que de la gent que formava part de l'assemblea. Va ser la meva sensació. Al final pense que ha sigut una falta de comunicació entre tots, de poder parlar en sectors implicats com és l'hostaleria, com és pues, treballadors... I al final pues, crec que donar aquest pas enrere serà beneficiós, perquè també pense que tancar l'any jubilar en unes festes en cap de setmana també poden donar-te la possibilitat de que vinga moltíssima més gent a gaudir de les festes. Pot ser entre setmana, un dijous ser el dia de l'entrada, és més complicat el que puga vindre molta gent a gaudir de les festes.
1: Mm-hmm. Passa més de... Per segur, pues, siga aixina. Bueno, anem amb una altra polèmica, perquè és que les cultivem, no? I esta ens ve de l'Alcúdia de Crespins. Des de l'Ajuntament volen canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó, i això n'hi ha gent contrària, no? Com penseu?
0: Pense que entrem en una història impresentable per part del PP, que continua revisant i fent dos apartats d'escriptors i de la cultura, diguem, segons la tendència política. Vull dir, hi ha gent que té unes trajectòries incontestables culturalment i que no es deu tocar per el que estan tocant és per la seva tendència ideològica. Vull dir, em pareix lamentable i penso que qualsevol mobilització està, és poca. Realment me recordo fa... Jo he viscut la retirada del nom Enric Valor a l'Institut de Castalla, nada más, nada menos. Sí, sí, sí, li van posar un número. Hi ha d'haver mobilitzacions en tota la comunitat i li van llevar el nom d'Enric Valor. Vull dir, a mi em pareix contínuament aquest caïnisme de la comunitat valenciana en el que un sector de la societat no admetix figures literàries, musicals, de lo que siga, perquè si són d'esquerres la dreta no les contrata o no les homenagea, o al revés, ho dic, si són de dretes l'esquerra, no sé el tema Camilo, Camilo Vidi està passant en moltes coses d'aquest tipus. Vull dir, a mi em pareix una assignatura pendent que té el País Valencià des de fa anys i que pense que no la resoldrem en la vida. Vull dir, ara pues, este follon, l'alcalde, lo normal és que s'enroca i diga si mane jo i punto, li posa el nom que vull jo i punto, claro. Vull dir, i no sé si avançarem molt, però farem una campanya, diguem, de defensa de la figura d'Isabel Clara Simó.
1: Com a filla predilecta, que és d'Alcoi. Que filla predilecta és d'Alcoi.
0: Sí, que no té ninguna culpa d'aquesta història, però a mi, és a dir, una figura incontestable, que pot, el seu posicionament polític el pot agradar o no agradar, però si té unes novel·les, la és per la seva obra, no és per la seva figura política, vamos.
1: Exacte. Miguel.
2: Bueno, és... Esa manía, el revisionisme este de com ha fet l'esquerra, pues fuera. I bueno, pues ha passat, està passant ara en Isabel Clara Simó, va passar en l'Enric Valor, en el mateix poble d'Enric Valor, que també té lo seu. Ho hem vist també en Toni Miró, que n'ha llevat escultures en Gandia, Xavi Castillo, que li han prohibit actuacions. En fi, són coses que més pròpies d'una d'unes mentalitats que ja haurien d'estar, que pertanyeixen a una altra època. Són tàctiques pròpies pràcticament de la censura. Vull dir, són, si en el seu moment es va decidir, em sembla que en fi, en la bona voluntat de tots i pensant que Isabel Clara Simó, pues, evidentment té un currículum incontestable i tots saben qui és, salvo es veu que l'alcalde d'aquell poble, pues, bueno, no toquen les coses i, en fi, si no n'hi ha ningú tipus de polèmica, no la crees, no? Perquè em sembla que és l'únic que aprofiten aquestes qüestions és per armar polèmica, que igual per a d'ells es ve bé, no? Això deuen de pensar, perquè si no és absolutament incomprensible.
1: Belén.
3: Pense justament el que estava dient Miguel, pense que és un debat que no té ningú tipus de sentit. Al final Isabel és una persona que reconeguda pel seu treball cultural, literari, debatre el nom d'un institut, no sé quin tipus d'interès a una d'eleccions pot haver darrere d'això, però crec que és precisament polaritzar a la població, perquè estàs creant un debat i estàs intentant que la gent es posicione en una cosa que realment no té cap sentit. Al final és el nom d'un institut, una figura que té el seu currículum literari, té la seva importància, i no entenc ara esta polèmica a què pot vindre.
1: Comentava lo de l'àmbit de la cultura, Javier, que ha iniciat en defensa de l'institut, i de l'àmbit de la cultura ens ve una candidata. Jo no havia sentit mai que una actriu optara a ser alcaldessa d'Alcoi. Parle de Rosana Espinós, que ha guanyat les primàries i és la...
0: Que ha de donar-li el seu valor, perquè es queixem molt de que és política, és endogàmica i que no ve ningú de fora, i hi ha molt de polític professional. Penso que ha de donar-li el seu valor, que una persona que es dedica professionalment des de fa molts anys al tema del teatre, una persona, diguem, hagi sigut elegida massivament com a cap de llista d'una candidatura d'esquerres. Penso que és una persona compromesa, però no que no ve de la política. A mi em pareix positiu per guanyar, vamos, realment em pareix una opció positiva, i penso que en les primàries així no ho han entès. Vull dir, davant de la política, una cosa que genera gent que apareix i desapareix, i avui és consejal, demà no sé què, apareix una persona que no ha estat mai, diguem, en política directa. Em pareix una bona notícia.
2: Sí, coincideix plenament amb el que diu Javier, i a més és el que diuen abans. Vull dir, em sembla que a l'esquerra li fa falta tindre candidats importants, candidats potents de cara a les properes eleccions municipals, i bueno, pues, i en aquest cas assistim en el cas del PSOE i de guanyar a dos candidates, o sigui, que seria, si sí, al final

0: Són, doncs bueno, fan falta que aquests candidats siguin potents per plantar cara a una dreta que també fa falta, mos fa falta veure que quins seran els seus candidats, perquè fins ara no sabem en qui s'enfrontaran. A veure també què presenten aquells i per veure un poc quina és la contienda electoral a la que s'arrimarem, no?
1: Belén.
2: Pense que la elecció de Rosana per part de l'Assemblea de Guanyar és molt positiva. De fet, ha sigut una decisió per molta majoria, o sea, té un molt recolzament darrere. I que pense que està molt bé perquè és aire nou a lo que és la política alcoyana, una persona que no ve de política, que no té una carrera política darrere, però encara és... Així tot és una persona molt coneguda, és a dir, que crec que té punts per a jugar a favor i obtindre bons resultats, i que jo penso que és una bona elecció per part de guanyar i que pot ajudar un poc a lo que és l'esquerra en general.
1: Molt bé. Anem a abordar el tema de l'esport, però des del punt de vista perquè el Mundial ha acaparat quasi tota l'actualitat, s'han acabat les competicions deportives, l'Alcoi ja no el tenim parat també, el Patin Alcodiam també. La pancarta de l'Alcoyano es va veure en... Què va ser, Miguel? Quarts de final? Quarts de final, no?
0: Sí, pues va veure en diversos partits. Em sembla que el primer va ser contra el partit en quarts, sí,
1: en
0: contra
1: Dallas,
0: Bèlgica, va ser,
1: sí.
0: Contra Bèlgica, i després va ser, bueno, per les redes socials ha estat pegant la volta. De fet, també, inclús ho he sentit per la SER, parlaven de, bueno, ahí vienen de todos los puntos de España, Alcoi, no sé què. Pues bueno, Alcoi va tindre el seu moment de glòria en el Mundial gràcies a estos alcoyans que, bueno, pues van representar un poc el que és l'Alcoi, l'Alcoyano, en fi, van estar presents en aquesta final, en aquests partits. I bueno, pues ve un Mundial que ha tornat a guanyar a Espanya, que ha fet que, bueno, que la gent torni a eixir al carrer, perquè, bueno, van eixir a celebrar-ho, inclús, no, parlàvem abans que el calor no va ser un obstacle.
1: Sí.
0: I bueno, pues sí, la veritat és que bueno, han tingut uns mesos per entretindre's en el Mundial, i em penso que tots satisfets, i bueno, ni s'ha fet anecdòtic, però bueno, que ahir ha estat Alcoi en Estats Units, pues bueno, fent-se vore i bueno, i fent un poc de recordar que l'Alcoiano està ahí, que som més de la moral i que bueno, i que al final hem arribat a la final i l'hem guanyat.
1: Javier, ha vist algun partit?
3: Jo n'he vist molts, m'ha dormit en molts, no sé, jo és un Mundial que no li vaig entrar en bona mà perquè no hi havia massa seleccions, però vamos, pensa que la promoció i aquest tipus de promocions del Coi, de pancartes i tal, fan molt de paper, perquè a més el Coi és un poble, el Coi l'Alcoiano fa gràcia, és com un senyor de Múrcia,
1: sí, sí,
3: també,
1: sí.
3: Ai, un senyor de Múrcia, l'Alcoiano fa gràcia a nivell general a voltes, sí. I és, així, sempre té una component favorable, vull dir, no sé, hi ha igual altres ciutats que no, vull dir, si foren de l'Epe pues seria un desastre, però és un tipus de promoció que li ve bé al Coi, vamos, és positiu i alegre, vull dir, en aquest sentit que en aquest temps no sobra mai això.
1: Sí, ens fa contar històries també boniques, no?
2: Sí, jo penso que és, a veure, que és el Coi en Soma, i sí, que veiem el Coi en la tele, siga quan siga, i ja estem, mira el Coi, és anecdòtic, ens agrada eixir i que la gent conega el Coi, estem molt orgullosos i crec que Santi Pastor portant el Coi per tot el Mundial, pues ha sigut una... No solament parlar de futbol, parlar de que el Coi ha estat en el Mundial. No sé, penso que és curiós, és una cosa anecdòtica i que està molt bé.
1: Ha sigut com un capità moro que ha conquistat els Estats Units, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. Bueno, pues jo, ha passat ja el temps. Jo vos agraïs, Javier Llopis, a Miguel Vilaplana, i a Belén Ribas, que mal estic, la vostra participació en aquesta tertúlia. En agost descansarem i a final de setembre tornarem a analitzar l'actualitat. Fins així la tertúlia, que descanseu.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Adéu.
5: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación de los incendios en Ávila, Madrid y Castellón invita al optimismo. Las tareas de extinción durante la mañana han seguido surtiendo efecto y todos los fuegos evolucionan de manera favorable. Pedro Sánchez, desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero.
6: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil. La evolución continúa siendo favorable.
4: Las